0: Elda.
1: Clínica Dental Comisura. Odontología con mimo.
2: El Ayuntament de Monòver presenta primer festival Arrels Sonores. El 4 de setembre a Tarín Marín, recinte Fester Les Moreres. Celebrem les nostres festes amb el directe de Diagnòstic.